0: i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. A l'Empordà bufa vent moderat de tramuntana, perdent intensitat durant la nit. A la resta, vent fluix de component sud amb possibles ventades moderades durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts amb l'accident actiu a la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord ja reobre un carril de circulació tallat, però continua amb cues ara ja des de Cornellà. També tenim retencions habituals al Vallès, on hi ha lentitud intermitent en direcció Barcelona per la C58 ja des de Terrassa, cap al nord de la Trinitat, on precisament també hi ha molta congestió que de retruc doncs afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, però, encara també destaquem la AP7, que en sentit sud pateix retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. Finalment, al Llobregat també trobem trams amb retencions habituals ja a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i al Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció als ciutadans de Barcelona, perquè aquest dimarts hi ha convocada una vaga parcial dels treballadors d'autobusos de TMB després que les negociacions entre l'empresa i la plantilla hagin acabat sense acord. L'aturada serà de les 10 del matí a les 5 de la tarda, amb serveis mínims del 20% fins a les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El Tribunal Constitucional dona avui el tret de sortida a l'aplicació de l'amnistia i comença a analitzar els recursos d'empara dels líders del procés. El primer d'ells, que es posa sobre la taula, serà el de Jordi Turull, el número 2 de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya veu excel·lent la intenció de Puigdemont de recórrer Catalunya en quan pugui retornar, diuen, i no avança escenaris sobre el futur de l'expresident i del partit, Elena García.
3: Sí, el Constitucional delibera avui sobre la proposta de sentència del magistrat Macías, de sensibilitat conservadora, de rebutjar l'amnistia per a Turull, però es quedarà en minoria. La negativa a l'oblit penal no prosperarà i s'haurà de refer pel ple del 6 d'octubre, ja sigui el mateix Macías, però amb el criteri de la majoria, o la sessió de la ponència al president Conde Pompidou, amb la feina avançada ja com encarregat de la Devassa. Dictada la sentència, el Constitucional assentarà doctrina sobre la malversació i el Suprem, tant Llarena com la Sala Segona, l'aplicaran cascada, segons fonts jurídiques, de seguida que sigui pública. Junts no avança escenaris. Subscriu la ruta que vol fer Puigdemont per palpar Catalunya 9 anys després, mentre Comuns i CUP posen ara deures a Junts. Rius, Pissarello i Vega a Ràdio 4.
4: Que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser.
5: Ajudaria que Junts no segueixi el camí d'Aliança Catalana i que tampoc abandoni una mirada humana en matèria d'habitatge.
6: Que cadascú es fixi en casa seva.
3: Cautelosos Junts davant dels obstacles judicials, Turull es pronunciarà aquesta tarda conscients que hauran d'esperar una mica més.
1: D'altra banda, l'oficialitat del català torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, que reuneix els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. L'oficialitat del català, l'euskera i el gallec està inclosa com a punt de debat a l'agenda de la reunió, però no està prevista cap votació, pel qual no es preveu cap decisió. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant aquesta mesura, que és un compromís del PSOE amb Junts per investir Pedro Sánchez, el govern espanyol amenaça en bloquejar l'ampliació del bloc comunitari davant la possible incorporació de països com Montenegro. El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca una cimera de partits per abordar un pacte de país sobre educació aquest divendres al matí. Alguns grups parlamentaris, com PP i Vox, ja han avançat que no assistiran a la cita. Lorena Enns.
7: La reunió serà 9:45 al Palau de la Generalitat, una trobada en la qual Salvador Illa confia a tancar un acord de país. El president ja ha fet arribar la invitació a tots els presidents dels grups parlamentaris. PP i Vox, però, ja l'han rebutjat. Els populars declinen acudir-hi si abans no cessen ni ho vol, i els socialistes els acusen de qüestionar-ho tot per treure rèbit electoral. Juan Fernández i Lluís Amoret.
8: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc.
9: Doncs això, a qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat.
7: Els populars també condicionen la seva assistència que el govern compleixi amb la sentència judicial sobre el castellà a l'escola. Els de Puigdemont sí hi aniran, però també fixen les seves prioritats.
10: Defensar el català a les aules i als patis sense complexes.
7: I els comuns reclamen a Illa un canvi d'actitud. Dos dies abans de la cimera dimecres, Illa té previst comparèixer al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA.
1: El Consell d'Educació de Catalunya serà qui lideri aquest debat de país sobre un nou model educatiu i a l'abril en presentarà les conclusions. Durant els pròxims dies, el Consell establirà 5 sistemes principals perquè siguin debatuts en grups d'entre 50 i 100 persones que representen les diferents veus de la comunitat educativa. El president del Consell, Joan Manuel del Pozo, i la consellera Esther Niubó confien que les conclusions seran propositives.
11: Estem sobrediagnosticats, per dir-ho d'una manera, i espero que el debat s'orienti cap a les formes d'aplicació.
12: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció.
1: I més notícies amb la Míriam Andreu. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Detingut un home acusat d'atropellar intencionadament la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb intenció de matar-la.
13: La dona es troba en estat molt greu ingressada a l'Hospital Joan 23 a Tarragona, tot i que no estem per la seva vida. L'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat fora de casa seva i l'han vestit quan ella sortia al carrer. Se l'acusa d'un delicte de temptativa d'homicidi, lesions i danys. Tenia un ordre d'allunyament.
1: Recordem, el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest al districte de Sant Martí de Barcelona.
13: Segons ha pogut saber Ràdio 4, ha passat la matinada d'aquest dilluns quan diversos individus encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força. La persona afectada ha estat localitzada a la demarcació de Girona. És la segona detenció il·legal en menys de 48 hores a la província, després que aquest dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. En aquest primer cas, els Mossos treballen amb la hipòtesi d'una revenja relacionada amb narcotràfic.
1: La Fiscalia demana 25 anys i 5 mesos de presó per a cadascun dels 9 acusats d'incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél el 2021.
13: Segons la Fiscalia, els acusats van llançar objectes inflamables contra la policia i van cremar el vehicle amb un agent a dins, que va poder escapar il·lès però amb seqüeles psicològiques. La Fiscalia acusa els 9 processats de temptativa d'homicidi, atemptat contra agents, desordres públics i pertinença a grup criminal, entre altres delictes. També reclama indemnitzacions pels danys causats.
1: I entitats i veïns de l'Hospitalet denuncien que l'Olga, una veïna de 54 anys del barri de Santa Eulàlia, es va suïcidar fa 5 mesos després de ser desnonada del seu pis.
13: Critiquen l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que es depurin responsabilitats. Cristian Jiménez, portaveu de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia.
14: A l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya i a les administracions competents que prenguin totes les mesures necessàries perquè aquesta sigui l'última mort vinculada al negoci immobiliari.
13: Precisament el suïcidi de l'Olga ha fet que les autoritats apliquin el protocol de prevenció de suïcidi a la Sílvia, una veïna del carrer Sardenya que ha estat desnonada aquest dilluns del seu pis.
1: Gairebé 800 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmia o linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya en els darrers 5 anys gràcies a les donacions. Un 12% són menors d'edat. Aquestes donacions s'utilitzen com a tractaments principals en càncers de la sang. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la necessitat d'incrementar el número de donants. Laura Medina és la responsable de Moll d'Os del Banc de Sang i Teixits.
15: Tenim evidència de que aquest donants de no familiars, no emparentats, aquests donants voluntaris de molt d'os, quan el donant és un donant jove i comparem resultats amb altres tipus de trasplantament, que no entrarem en molts detalls, estan tenint molt bons resultats.
1: Informació esportiva, parlem de bàsquet. El Joventut de Badalona celebra amb l'afició la seva victòria a la Supercopa ACB després de guanyar contra el Barça aquest diumenge. Jorge Agüero, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un miler d'aficionats panyeros van vibrar a la plaça de la Vila i al vespre amb els herois que 18 anys després van portar un títol al bressol del bàsquet català. jugadors, cos tècnic i la directiva del club es van donar cita al consistori badaloní amb l'alcalde Xavier García Albiol, però la festa, per suposat, tenia la gent com a protagonista i per això la comitiva verdinegra va anar encapçalada en tot moment pel tècnic Dani Miret i pel més aclamat de tots, un home de la casa com és el base del Masnou, Ricky Rubio.
17: Us volíem agrair amb l'equip, crec que quan l'Olímpic està així és impossible perdre, així que moltes gràcies pel vostre suport aquest cap de setmana. 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan li va tirar un alley-oop al Rudi. Allà neix algo.
16: No va ser l'únic, però, encarregat d'acaparar els focus. També el pivot croat Ante Tomic i un ventornat Nicola Provitola, MVP d'aquesta Supercopa d'Espanya, que per a molts, inclosos els propis jugadors, ja s'espera que sigui un tret de sortida verd i negre per a celebrar més coses importants en el futur més proper.
1: De la cultura, l'exposició Un teatre lliure commemora l'esperit del teatre lliure en el seu mig segle de vida, amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs, Montse Sotó.
18: Que cal cremar la vida és quelcom que ens recorda la instal·lació de Frederic Amat, deixeble de Fabià Puigserver, i que amb 7 autòmats sobre un terra de cendres fa un homenatge a l'escenografia de Público de Lorca, que juntament amb Fabià Puigserver van fer per Lluís Pasqual.
19: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
18: Montsià Menós converteix els terres de diverses escenografies històriques del teatre en talons, en clara al·lusió a Fabià Puigserver, que per la disposició original del lliure en públic a quatre parets, volcava tota la seva creativitat en les superfícies que trepitjaven.
20: D'agafar aquests terres i aixecar-los, és a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló o de fons de molts espectacles.
18: Mentre que dos escenògrafs, també fonamentals del lliure i del teatre català, com Max Glenzel i Lluc Castells, han centrat les seves instal·lacions, d'una banda, en els escenaris del lliure i en l'artifici d'aïllar-se de la realitat per generar ficcions creatives.
21: Generar un espai que, com deia Fabià Puigserver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, allò que passa quan entrem a una sala de teatre.
18: I també en fer un homenatge a tots els oficis que fan possible una funció teatral, amb una gran taula maqueta que conté diversos objectes que fan servir.
22: Un col·lectiu de persones que penso que encara hereda aquella llavor que va plantar aquell grup de gent que va decidir crear el lliure i fer teatre des d'un lloc, i crec que encara es manté alguna cosa, algun esperit d'allò.
18: El Palau Robert de Barcelona fins al 17 de gener.
1: I acabem el ritme de Holy Wave.

La banda de Texas surfeja l'indie, el garage i el rock psicodèlic. Després de publicar treballs com Relax i Adolf Year, aquest dimarts al vespre pugen a l'escenari de la sala Upload de Barcelona. Encara hi ha entrades disponibles.

0: Montcada del Vallès en sentit Girona i provoca fins a 3,5 km de congestió. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, també estem pendents de les retencions habituals que a hores d'ara continuen circulant amb força intensitat en direcció a Barcelona per la C58 des de Terrassa. També arreu del nus de la Trinitat tenim força col·lapse cada retruc al fet que les dues rondes en sentit sud, com és habitual. També des del vessant Llobregat tenim lentitud de 2 km per les vies costaneres des del Prat i Viladecans, en sentit nord. També per la A2 i la D23 des de Pallejà i el Papiol hi ha retencions cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I els expliquem que la passatgera posterior d'un turisme ha mort en una sortida de la via a Lloret de Mar. I recordem que avui hi ha convocada una vaga parcial en els autobusos de Barcelona des de les 10 del matí i fins a les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, coincidint amb l'hora punta, els serveis mínims seran del 40%. També s'haurà de garantir un bus de barri per línia. Salutacions de l'Adriana Llacà i el control tècnic i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Entitats i veïns a l'Hospitalet han denunciat que l'Olga, una veïna de 54 anys del barri de Santa Eulàlia i mare de dues filles, es va suïcidar el 7 de setembre passat després de ser desnonada del seu pis, ara fa 5 mesos, i en un context de problemes de salut mental, explica'ns Clara Ontañón.
2: Han criticat l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que es depurin responsabilitats. També han alertat que els problemes de salut mental associats a aquestes situacions no s'atenen prou. La Desi és amiga de la víctima i Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia.
3: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual, des de fa més de 10 anys, bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
4: A l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya i a les administracions competents que prenguin totes les mesures necessàries perquè aquesta sigui l'última mort vinculada al negoci immobiliari.
2: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns han convocat un acte de protesta el 3 d'octubre a la plaça Pius 12 de la ciutat.
1: I precisament el suïcidi de l'Olga ha fet que les autoritats apliquin el protocol de prevenció de suïcidi a la Sílvia, una veïna de Sardenya 357, que ha estat desnonada aquest dilluns del seu pis. Els Mossos han desallotjat un a un a la quarantena d'activistes que li donaven suport, entre els quals hi havia l'exalcaldessa Ada Colau, Maite Boada.
5: De res no ha servit la presència d'Ada Colau protegint l'habitatge de la Sílvia junt amb altres membres del Sindicat de Llogateres de Gràcia. Tot i viure des del 2013 i tenir una incapacitat reconeguda del 36%, la Sílvia ha estat desnonada pels Mossos previ requeriment judicial. La propietat, Bossant 2001, ha rebutjat en tot moment la negociació directa i també la indirecta demanada per la unitat d'intermediació de l'Ajuntament. Des del sindicat, Gerard Mena criticava la situació.
6: És una vergonya que fins i tot en un cas així en què la propietat té almenys 24 pisos i hi ha un risc de salut mental evident, on la llogatera ha pagat milers d'euros en tots aquests anys, fins i tot així els Mossos d'Esquadra i el govern de la Generalitat decideixin posar-se de part d'aquests rics i no del dret a l'habitatge. És una vergonya i, de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
5: A la Sílvia se li ha aplicat el protocol de prevenció del suïcidi per la seva situació de vulnerabilitat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest al districte de Sant Martí de Barcelona la matinada de dilluns. Seria la segona detenció il·legal en menys de 48 hores a la província. Segons ha pogut saber Ràdio 4, la persona presumptament afectada ha estat localitzada al matí d'aquest dilluns a la demarcació de Girona. Uns fets que han tingut lloc després que aquest dissabte al vespre 5 persones disfressades de policies s'emportessin un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va ser abandonada malferida hores després en un polígon industrial del Vallès Occidental. I repassem ara més informacions en format breu amb l'Anna Pujol. Bon dia.
7: Bon dia.
1: La Fiscalia demana 25 anys i 5 mesos de presó per a cadascun dels 9 acusats d'incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél el 2021 a la Rambla.
2: Segons la Fiscalia, els acusats van llançar objectes inflamables contra la policia i van cremar el vehicle amb un agent a dins que va poder escapar il·lès però amb seqüeles psicològiques. La Fiscalia acusa els 9 processats de temptativa d'homicidi, atemptat contra agents, desordres públics i pertinença a grup criminal, entre altres delictes. També reclama indemnitzacions pels danys causats.
1: La Policia Nacional ha intervingut una plantació interior de marihuana amb més de 2.300 plantes, amb un pes total de 500 quilos a Santa Perpètua de Mogoda.
2: L'operació s'ha saldat amb 3 persones detingudes com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, defraudació del fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Durant l'escorcoll també s'hi han intervingut 500 euros en efectiu.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i desmantellat una plantació de marihuana en un immoble a Barberà del Vallès.
2: Els arrestats són 2 homes i una dona d'entre 40 i 56 anys. Estan acusats d'un delicte contra la salut pública, un altre de defraudació del fluid elèctric i un altre més de pertinença a grup criminal. Els agents han intervingut uns 5 quilos de cabdells de marihuana, 34 grams de cocaïna i 185 comprimits per tractar la disfunció erèctil.
1: Obrim plana de salut. Gairebé 800 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmia o linfomes, han rebut un trasplantament de medula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys gràcies a les donacions. El Banc de Sang és qui s'ocupa de trobar donants compatibles i de fer la majoria de donacions efectives de cèl·lules mare, amb els equips de l'Hospital Sant Pau i de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medula Òssia, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la necessitat d'incrementar el número de donants. Laura Medina, responsable de Moll 2 del Banc de Sang i Teixits.
7: Tenim evidència de que aquests donants de no familiars, no emparentats, aquests donants voluntaris de Moll 2, quan el donant és un donant jove i comparem resultats amb altres tipus de trasplantament, que no entrarem en molts detalls, estan tenint molt bons resultats.
1: I els expliquem que una aliança estratègica entre diferents centres de recerca donarà pas al Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Oferirà cobertura a 2 milions de persones de la regió metropolitana Nord i Girona, en un àmbit on cada any es duen a terme uns 9.000 diagnòstics. Marc García.
8: L'aliança està destinada a convertir-se en un referent europeu en l'atenció integral del càncer. L'oncòleg Ricard Masia serà el director del nou consorci.
9: La idea és millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora del que és la qualitat assistencial i de recerca.
8: La iniciativa uneix l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Doctor Trueta i Germans Trias i Pujol i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, també l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.
1: En esports parlem de bàsquet. El Joventut de Badalona ha celebrat amb l'afició la seva victòria a la Supercopa ACB després de guanyar contra el Barça aquest diumenge. Jorge Agüero, bon dia.
10: Bon dia. Més d'un miler d'aficionats panyeros van vibrar a la plaça de la Vila i al vespre amb els herois que 18 anys després van portar un títol al bressol del bàsquet català. Jugadors, cos tècnic i la directiva del club es van donar cita al consistori badaloní amb l'alcalde Xavier García Albiol, però la festa, per suposat, tenia la gent com a protagonista i per això la comitiva verdinegra va anar encapçalada en tot moment pel tècnic Dani Miret i pel més aclamat de tots, un home de la casa com és el base del Masnou, Ricky Rubio.
11: Us volíem agrair amb l'equip. Crec que quan l'Olímpic està així és impossible perdre. Així que moltes gràcies pel vostre suport aquest cap de setmana. 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan Pan li va tirar un alí-u pel Rudi. Allà neix algú.
10: No va ser l'únic, però, encarregat a acaparar els focus. També el pivot croat Ante Tomic i un ventornat Nicola Provitola, MVP d'aquesta Supercopa d'Espanya, que per a molts, inclosos els propis jugadors, ja s'espera que sigui un tret de sortida verd i negre per a celebrar més coses importants en el futur més proper.
1: I en futbol, cop per al Sabadell, que perd Nico Giacchini durant més de mig any per una lesió. El davanter pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de ser intervingut quirúrgicament. De la cultura, l'exposició Un teatre lliure commemora l'esperit del teatre lliure en el seu mig segle de vida amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs i escenògrafes que han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Més detalls, Montse Soto.
12: Que cal cremar la vida és quelcom que ens recorda la instal·lació de Frederic Amat, deixeble de Fabià Puigserver, i que amb 7 autòmats sobre un terra de cendres fa un homenatge a l'escenografia de Público de Lorca, que juntament amb Fabià Puigserver van fer per Lluís Pasqual.
13: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
12: Montse Amenós converteix els terres de diverses escenografies històriques del teatre en talons, en clara al·lusió a Fabià Puigserver, que per la disposició original del lliure en públic a quatre parets, volcava tota la seva creativitat en les superfícies que trepitjaven.
14: D'agafar aquests terres i aixecar-los. És a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló o de fons de molts espectacles.
12: Mentre que dos escenògrafs, també fonamentals del lliure i del teatre català, com Max Glenzel i Lluc Castells, han centrat les seves instal·lacions d'una banda en els escenaris del lliure i en l'artifici d'aïllar-se de la realitat per generar ficcions creatives.
15: Generar un espai que, com deia Fabià Puigserver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, allò que passa quan entrem a una sala de teatre.
12: I també en fer un homenatge a tots els oficis que fan possible una funció teatral, amb una gran taula maqueta que conté diversos objectes que fan servir.
16: Un col·lectiu de persones que penso que encara hereda aquella llavor que va plantar aquell grup de gent que va decidir crear el lliure i fer teatre des d'un lloc, i crec que encara es manté alguna cosa, algun esperit d'allò.
12: Al Palau Robert de Barcelona fins al 17 de gener.
1: I avui acabem amb la música de Luke Wilson King. She got emotion in her hands I can't describe. Like the ocean reaching back into the night. Aquesta nit el cantant de Michigan actua amb la seva banda a la sala 3 de Razzmatazz. Allà els assistents podran gaudir de la seva fusió del blues, el jazz clàssic o el folk. She got a look there in her eyes I can't explain. She knows exactly what to do, it drives me insane. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-baixer.cat. Que passin un molt bon dia.

0: De les baixes de l'equip, ha dit que Aitana en principi no podrà ser-hi, que la que sí que té pinta que podrà jugar és Irene Paredes, i després ha volgut reivindicar una mica aquesta nova temporada de l'equip, no? Existeix potser una certa preocupació, vist que tu mateix deies de si l'equip pot no rendir també en una competició com la Champions, i aquí hem pogut escoltar un Pere Romeu reivindicatiu amb l'equip que té aquesta temporada. Si et sembla, l'escoltem.
1: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Doncs així de començut està Pere Romeu.
0: Sí, un Pere que també, bueno, ha volgut parlar la seva jugadora Eva Pajora.
2: Sembla que tenim dificultats perquè ens arribi bé el so d'aquesta connexió amb el Dani. Si et sembla, escoltarem Eva Pajor, que ens explicava que havia parlat, i a més ho ha fet en castellà, que fins ara ho feia en anglès. L'escoltem.
3: Jugar para Barça es un gran privilegio. Es para mí siempre... Cuando yo voy aquí en Johan, o cuando jugamos fuera de casa o en Spotify, es siempre especial.
2: Doncs això deia Eva Pajors, sempre especial jugar amb el Barça, i sobretot aquest debut a la Champions femenina, defensa el títol aconseguit la temporada passada, i demà a les 9 de la nit enfront al París Club de Futbol. Serà aquest partit que podrem escoltar també, doncs, demà tota la informació prèvia. Deixem la comunicació amb el Dani perquè sembla que tenim certes dificultats per escoltar-la. Continuem endavant. Recordem que la competició, la Champions femenina, s'obre avui mateix amb 5 partits, entre ells el Real Madrid París Saint Germain, que serà a les 9 de la nit. I mentretant el Barça, i parlem ara de l'equip masculí, del primer equip, s'entrena o farà aquesta tarda sense 17 internacionals, com ja dèiem ahir. Doncs bé, 6 d'ells i altres 4 catalans es concentren avui a aquesta hora aproximadament a les Roces amb la selecció espanyola. Recordeu que tenen 4 partits per davant. Germà García, bona tarda.
4: Bona tarda, Marga. Sí, a les 7 de la tarda tenen prevista aquesta sessió preparatòria a la ciutat de les Roces, a la ciutat de la Federació Espanyola de Futbol. Els 7 jugadors del Barça convocats, recordem que són Pau Cubarsia, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més dels 4 catalans que també hi ha en aquesta convocatòria, que són David Raya, el porter de l'Arsenal, Marc Pubill, el central de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella, el lateral del Real Madrid, i Víctor Muñoz, el jugador, el migcampista del Liverpool. Aquests 7 són, doncs, s'hauran d'afrontar, més els 4 que hem dit catalans, hauran d'afrontar aquests 4 partits, compromisos oficials corresponents a la Nations League. El primer serà dissabte vinent a Wembley contra la selecció d'Anglaterra. Per cert, que aquell partit el presenciarà també Hansi Flick, així ens ho va confirmar el passat cap de setmana. Posteriorment, dimarts dia 29, jugaran a Sevilla el Sánchez Pizjuán contra Croàcia. El dissabte dia 3 d'octubre jugaran el Carlos Tartiere d'Oviedo contra la República Txeca, i el dimarts dia 6 tancaran a Split jugant de bell nou contra la selecció de Croàcia. Són els jugadors que té concentrats Luis de la Fuente, que ahir, per cert, renovava fins al 2032, mentre a Barcelona s'han quedat els 6 internacionals que no han estat escollits per les seves seleccions, és a dir, els no internacionals, que són Chesney, Gerard Martín, Valde, Gavi, Gabriel Jesús i Brian Fariñas, a més dels 4 que estan lesionats, que recordem són Joan García, Frenkie de Jong, Roni Bardaggi i Andreas Christensen. El planning que ens ha donat el Barça per aquests jugadors són avui, ahir van tenir jornada de descans. Des d'avui fins divendres a les 11 del matí entrenaran a la ciutat esportiva Joan Gamper. Tindran festa 9 dies, del dissabte dia 26 de setembre fins al diumenge 4 d'octubre, i tornaran a la feina, aquests, encara sense els internacionals, el proper dilluns dia 5 d'octubre.
2: Doncs aquest és el plànic d'aquest Barça, que es queda sense 17 internacionals al llarg d'aquests dies, que ja anirem explicant el que vagin fent tots ells en els seus respectius partits. Gràcies, Germà, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El Barça, que és, sens dubte, l'equip català que perd més internacionals, lògicament un total de 17, com deien. L'Espanyol perd 3 internacionals en aquesta aturada de seleccions: Vanja Darkušić, que juga amb la selecció d'Eslovènia, i Javi Hernández, el jove

0: jugador de l'Espanyol, que ho farà amb la selecció espanyola sub-21. D'altra banda, qui ho té més complicat en aquesta aturada de seleccions és el Girona, perquè han perd 6 de jugadors, però cal recordar que tant el Barça com l'Espanyol no tenen partits aquests dies, perquè hi ha aturada a la primera divisió, 2 caps de setmana sense Lliga, però no a la segona. És a dir, que el Girona haurà de disputar aquests compromisos que té a continuació, el primer aquest mateix divendres, sense aquests 6 internacionals, alguns realment importants. I males notícies pel Sabadell, perquè ahir es va confirmar que el seu davanter Nico Giochini, màxim golejador de l'equip amb 3 gols, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo, i haurà de passar pel quiròfan i previsiblement es perdrà tota la temporada. I a primera federació, l'Europa ha destituït el seu entrenador, Josep Maria Gené, després del mal inici de l'equip, que la temporada passada va jugar al play-off de sense segona i ara sumant només un punt en 4 jornades. El seu substitut, ja ho diré, serà Luis Blanco, que va ser assistent de Manolo González a l'Espanyol. I parlem de bàsquet, perquè Badalona va ser ahir al vespre una festa per celebrar el títol de Supercopa de la Penya. Jorge Agüero, bona tarda.
1: Bona tarda, Marga. Així sonava...
0: Déu-n'hi-do.
1: Així sonava la plaça de la Vila de Badalona. Davant del consistori de l'Ajuntament, més d'un miler d'aficionats es van donar cita. Mira, això que sona, per cert, això que sona... És una canonada de confeti. Crec que encara porto, Marga, confeti a les sabates i per tot arreu. Va estar molt maco. DJs, traca final, els jugadors, el cos tècnic, per suposat, representació institucional també amb l'alcalde Xavier García Albiol, de la penya, Juanan Morales, no s'ho va perdre ningú. El més aclamat, per suposat, doncs no podia estar un altre que Ricky Rubio.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit maca per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004, quan Pan li va tirar un aliup al Rudi.
1: El record de Ricky Rubio d'aquella Copa del Rei que va guanyar, també Dani Miret.
3: Estem en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts, i una altra vegada...
1: Aquí el que va passar és que es va tallar el micro. Bueno, sobretot, Marga, el missatge que es va transmetre és que això ha de ser el punt de partida d'una cosa més gran, que per tant han d'arribar més títols a la penya.
0: Esperem que sí, que feia 18 anys i que ara n'hi hagi molts més. Gràcies, bona tarda. I parlant de títols, la pilot catalana Berta Bellán, que diumenge va aconseguir el seu segon títol de campiona del món de trial, no té gaire temps de celebracions i ara s'entrena amb l'equip espanyol per disputar la Copa de les Nacions, però li hem demanat que s'aturi uns minuts per saludar-la i felicitar-la. Berta, bona tarda i moltes gràcies.
4: Hola, bona tarda.
0: Abans que tot, moltíssimes felicitats. Ja ets dues vegades campiona del món de trial. 3, no? Amb el de... En pista, de l'any 2025. Déu-n'hi-do, no?
4: Sí, sí, sí, moltes gràcies. La veritat que ha estat una temporada difícil. Hi ha hagut molta rivalitat. Crec que totes tenien la capacitat de guanyar, almenys de les 5 primeres. I res, al final sempre acaba guanyant la que té... Jo crec que més constància i més cap, i per sort aquest any ho he pogut gestionar bé.
0: En aquest cas has estat tu, Berta, que ja venies de guanyar el títol l'any passat i que, bé, arribaves doncs ja amb un avantatge que vas acabar d'ampliar en aquest Gran Premi, que a més va ser el Gran Premi d'Espanya, a Pobladura de les Regueres, a prop de Lleó, que és on et trobes ara mateix encara, oi que sí?
4: Sí, sí, sí, no sé si ho sentiu, però estem aquí entrenant amb l'equip nacional perquè... Aquest cap de setmana tenim el trial de les Nacions, doncs vam dir d'entrenar per aquí i estem aquí entrenant.
0: Clar, això no s'atura, eh? O sigui, no tens gaire temps d'assaborir el títol de campiona del món, que vas a intentar guanyar també amb l'equip el trial de les Nacions, no?
4: Sí, sí, això no para fins a finals d'octubre, així que hem de seguir entrenant.
0: Però anem una mica enrere. Molt pocs dies. Com afrontaves aquesta prova del Gran Premi d'Espanya i si realment et veies campiona o això, clar, s'ha de lluitar, no?
4: Sí, la veritat que no, o sigui, tenia punts d'avantatge, però tampoc ho veia molt clar perquè en un cap de setmana ens hi jugàvem 4 carreres, llavors podien passar moltes coses i jo sabia que fins diumenge a la tarda no se sabria ben bé qui guanyaria i res, es tractava de ser el més constant possible, no fallar gaire i fer entre les 3 primeres les 4 proves i havia d'estar molt concentrada a cada zona i així ho vaig intentar.
0: De fet, ja al principi vas aconseguir augmentar aquests 11 punts d'avantatge que tenies, no?, el primer dia, i això potser et donava, doncs, aquesta tranquil·litat, d'alguna forma. O en el trial, que és una cosa molt tècnica i complicada, no hi ha tranquil·litat fins que acaba.
4: Sí, la veritat que jo no tinc tranquil·litat fins que acaba. Sí que a la segona volta del diumenge ja em vaig relaxar una mica, i com que la primera havia fet un fallo tonto, vaig pensar, bueno, si ara intentes arreglar-ho i no fer cap fallo, fins al final, doncs, segur que surt bé. I sí, sí, em vaig concentrar molt l'última volta i vaig fer només dos peus, o sigui que l'última volta va ser de les millors del cap de setmana.
0: Mm-hmm. Qui vas superar va ser la italiana Andrea Rabino, que diuen els més experts en el teu esport, que té pinta que serà, doncs, un duel important els pròxims anys, no? Que serà una gran rival, la gran rival de qui és la reina ara mateix, que ets tu, Berta.
4: Sí, sí, ja porta sent-ho bastants anys. Per mi és una rival molt forta, té un talent increïble i és molt jove. Llavors sé que a la que se m'obri una mica el cap estarà allà dalt i guanyarà moltes carreres, segurament, perquè té molt, molt, molt de nivell i és molt forta. Però també és veritat que hi ha altres que també pugen molt fort, i jo crec que serà una rivalitat com més entre 3 o 4.
0: No serà tant...
4: Esperem que sigui així.
0: Sí, això seria bo també per l'esport, no?, i per l'espectacle.
4: Sí. Sí, sí, perquè al final el que passa amb el Toni Bou...
0: Això t'anava a preguntar, perquè... però ja ho has dit tu.
4: És increïble de veure, perquè sembla que sigui impossible de guanyar, però a nosaltres no ens passa, hi ha més rivalitat i al final puc guanyar qualsevol i crec que és més emocionant.
0: Clar, jo sé que t'han preguntat, tu et veus guanyant tants títols com Toni Bou?
4: Ho veig difícil, la veritat. Sí que m'agradaria guanyar els màxims títols possibles, però tants, no sé, és increïble i tant de bon pugui guanyar molts, però no sé si arribaria a tants com ell.
0: La Berta Petitona, que va començar amb quants anys al trial?
4: Amb 4.
0: Amb 4 anyets? Clar, molt petita, no? Però no sé si somiava amb el que ja has aconseguit.
4: No, la veritat que de petita era més una afició i no m'ho pensava que arribaria fins a aquest punt, i menys que pogués estar així com estic ara. Quasi que no em costa diners. Tinc patrocinadors que em recolzen molt i estic molt, molt agraïda. O sigui, és una passada.
0: Mira com són els esports, que alguns neden en l'abundància i altres són campiones del món i quasi no li costa diners. En fi, sí. Però esperem que tot això millori molt. Molta sort per la Copa de les Nacions. Berta, moltíssimes felicitats i fins aviat. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Doncs la Berta Avellán, que ha tingut aquesta deferència amb nosaltres d'aturar-se una estona mentre s'entrena de cara a aquesta final de la Copa de les Nacions, que serà aquest cap de setmana, amb l'equip espanyol de trial, amb la intenció de sumar un nou títol a la seva carrera, que no són només aquests dos campionats del món consecutius que ha aconseguit a l'aire lliure, sinó també un trial indoor, campiona del món l'any 2025, que va fer doblet, i molts altres títols anteriors als que l'estan portant a ser ara mateix la dominadora del trial a nivell internacional. Abans d'acabar, encara tenim temps d'un parell de coses. En bàsquet dèiem que la Supercopa d'Espanya va ser per la penya i la va celebrar. Doncs bé, aquest cap de setmana ja comença la Lliga i el debut a la CB de la penya serà diumenge al migdia contra el Breogán, mentre que el Barça jugarà amb el Coruña dissabte i diumenge Girona, Múrcia i València, Lleida. Comença ja la temporada. I en tenis comença avui la fase final de la Copa Billie Jean King a la Xina amb la catalana Marina Bassol. El debut de l'equip espanyol serà demà contra Kazakhstan. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: 2 de la tarde, 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Y de nuevo, buenas tardes. El pulso entre el Ejecutivo y el Judicial desde el Gobierno, convencimiento de que el juez Peinado hace un uso político de sus autos y que maneja los tiempos en el caso Begoña Gómez con el objetivo de perjudicar al Gobierno. Y ahora desde la política se pone el foco también sobre el jurado popular. Todavía faltan más de 24 horas para escuchar al presidente del Gobierno referirse a esto. Se le va a preguntar en Nueva York, en la ONU, pero ya ha sido uno de los asuntos centrales en las explicaciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Leticia Arenas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno ha dudado todo este tiempo de la instrucción del juez Peinado y ahora empieza a pensar en el juicio y se pregunta si puede haber alguna persona que no conozca el caso o no tenga prejuicios sobre él para convertirse en jurado. En cualquier caso, confían en que la justicia sea justa, es una expresión que repite mucho la portavoz, y cree el Massainz que la única forma de ser justo en este caso es declarar, decía, inocente a la mujer de Pedro Sánchez.
3: Desgraciadamente, nadie desconoce en este país el caso de Begoña Gómez. Pero dicho esto, como Gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
2: Creen en el Ejecutivo que a la mujer del presidente se le está sometiendo a un escarnio público insoportable y le muestran su total apoyo. Repiten que es inocente. Cuando hablan de Zapatero, sin embargo, únicamente piden respeto a la presunción de inocencia.
0: Y los socios del Gobierno cuestionan también que sea un jurado popular quien vaya a juzgar a Begoña Gómez, dudan de su imparcialidad, cargan también contra Peinado, Merche Izpurua, Bildu, Alberto Ibáñez, Sumar.
4: En este caso, la influencia, obviamente, ha sido clarísima. En cualquier caso, me puedo fiar más de un jurado popular, incluso en estas condiciones, que de la imparcialidad del juez Peinado.
5: Confío más en el ciudadano o ciudadana más manipulado que se siente en ese tribunal que en el juez Peinado, que ha actuado bajo sus criterios y sus dictámenes profundamente ideológicos.
0: El Partido Popular, Esther Muñoz, ve al Gobierno desesperado.
6: ¿Y quién es entonces imparcial? Los jueces para el Gobierno no lo son. Son lobos solitarios, vulgares, terroristas. Los ciudadanos particulares tampoco son imparciales. Es que a lo mejor el Gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados, oye, Robles, Marlaska.
0: Y sobre el otro frente que tiene abierto el Gobierno, Ceuta, la policía sigue reforzando la frontera ante los llamamientos a una nueva entrada mañana miércoles, coincidiendo con la jornada electoral. Rosa Perrana, buenas tardes en Marruecos.
7: Buenas tardes, Carlos.
0: Se está redoblando la vigilancia a ambos lados de la frontera.
7: Sí, el Gobierno dice que esos mensajes no están teniendo un gran impacto, pero igualmente está tomando medidas preventivas. Se han enviado más unidades a la frontera. Laura Herrero, buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí. Mañana se va a incrementar la presencia policial en la frontera por prevención. Se suman dos grupos más de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional a los 6 que hay en estos momentos y 3 pelotones más de los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil. Interior refuerza así la seguridad en la frontera de Ceuta ante esas convocatorias que circulaban en Marruecos animando a otro asalto masivo mañana. El Ministerio del Interior, Grande Marlaska, aseguraba ayer que había un dispositivo con los servicios de inteligencia y de información para rastrear esas llamadas difundidas a través de las redes sociales. En la Moncloa confían en la colaboración y en la contención de Marruecos para evitar otro asalto parecido al del 30 de julio. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Mando Único.
9: La colaboración tiene que ser la máxima posible, incluso también en la preservación ante alertas o avisos que puedan llegar por parte de los servicios de inteligencia, ¿no?
8: También el Ministerio de Exteriores trata de contrarrestar esas llamadas. Informan en redes sociales que llegar a Ceuta no es sinónimo de poder quedarse.
0: El Partido Popular y Vox van a unir fuerzas este fin de semana en Madrid. Movilización convocada por Sociedad Civil Española. Van a pedir desde la calle la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Y en Nueva York, en apenas una hora, Antonio Guterres inaugura Asamblea General de Naciones Unidas a la que asisten más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno.
7: Sí, a los que Trump va a recibir esta tarde en una ceremonia oficial de bienvenida a la que no va a asistir Pedro Sánchez. Ha declinado la invitación alegando motivos de agenda. Antes, Trump interviene en el Pleno en aproximadamente hora y media.
0: Hay expectación sobre su discurso. Enviada especial a Nueva York, María Caro, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, se nota en la sede de Naciones Unidas, donde la fila para entrar al recinto da la vuelta a la calle. Es el día de más expectación, con la despedida de Guterres tras una década al frente de la ONU y con el discurso de Donald Trump, que el año pasado criticó aquí a la institución por ineficiente, incluso por haber rechazado en su momento una reforma de sus empresas cuando se dedicaba al negocio inmobiliario. Hoy Donald Trump va a hablar de la guerra en Irán. Defenderá que no pueden tener armas nucleares ante la delegación del país. Mañana será el presidente iraní quien tome la palabra. Después de su discurso, el presidente de los Estados Unidos empezará una ronda de encuentros propios con los países del Golfo, con Dinamarca y con Groenlandia, para firmar un acuerdo de defensa, o con la presidenta interina de Venezuela.
0: Y el Congreso ha echado definitivamente de la Cámara al agitador ultra Vito Quiles.
7: Le ha retirado la acreditación de prensa por reiteración de sanciones por varias infracciones graves, entre ellas obstruir ruedas de prensa o difundir en redes sociales imágenes obtenidas saltándose las normas del Congreso. El Partido Popular se ha abstenido en la votación, que ha salido adelante gracias a los síes de Partido Socialista y Sumar.
0: Y en Barcelona, investigación sobre un nuevo secuestro exprés que ha puesto en alerta a los Mossos d'Esquadra.
7: Esta vez ha ocurrido en el distrito de San Martí, donde la víctima fue obligada a subirse a un coche aparecido con vida en Girona. Sin embargo, hay que recordar que no se trata del único secuestro que se da en Cataluña.
0: Es el tercero en cuestión de 15 días desde la capital catalana, Sergi Bassolàs.
11: Se trata del tercer secuestro exprés registrado en pocos días en Cataluña. El suceso tuvo lugar la madrugada del lunes en el distrito de San Martí de Barcelona. En este caso, un grupo de encapuchados asaltó a un hombre y lo introdujo a la fuerza en un vehículo. Pese a que los vecinos que presenciaron los hechos alertaron a los Mossos, no fue hasta horas más tarde, ya por la mañana, cuando la víctima apareció. Lo hizo en Salt, en un pueblo de Girona, unos 100 kilómetros de la ciudad condal. Presentaba varias lesiones por todo el cuerpo compatibles con haber sido torturado. Según fuentes policiales consultadas por estos micrófonos, la víctima no estaría colaborando con los investigadores. Pese a ello, la principal hipótesis que barajan los Mossos es que tras este suceso violento podría haber un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, misma línea de investigación con la que trabajan en el secuestro exprés protagonizado escasas 48 horas antes, en este caso por falsos policías, el sábado en la autopista AP7, y también semanas antes en el secuestro exprés de un motorista que además fue tiroteado en Gabá.
0: Enseguida estamos en la bolsa, donde se está relajando el petróleo y siguen las reuniones del gobierno con los sectores afectados por la subida del precio de los combustibles.
7: Sí, reuniones en marcha hasta ahora, Carlos Cuerpo, con el sector energético, y el ministro Planas con las organizaciones agrarias, que reclaman una prórroga de las ayudas que decaen en apenas 8 días. De lo contrario, amenazan con movilizaciones. Pedro Barato, Asaja.
12: Lo que pedimos es la compensación inmediata para poder seguir en la actividad. Lo demás, que si nos van a dar todos los meses el impuesto especial, que si nos van a dar no sé qué, esos son parches que no conducen a nada. Hay pues que compensar.
0: Estas son las reuniones que está manteniendo el gobierno con los sectores afectados. Vamos a la Bolsa de Madrid. David Martínez, el petróleo está dando un respiro, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Sí, prácticamente todas las bolsas europeas se giran a positivo ahora mismo. El IBEX 35 suma un 0,8% y por momentos supera los 19.900 puntos. El petróleo Brent cae un 2% hasta los 98 dólares por barril. Baja después de informaciones de la agencia de noticias japonesa Kyodo News de que Irán estaría dispuesto a negociar una reapertura del estrecho de Hormuz con Estados Unidos. Estas informaciones están haciendo que la cotización del petróleo baje y, por tanto, que las bolsas europeas suban con algo más de fuerza.
0: Y este martes también noticias de un logro en la medicina Hospital de la Paz en Madrid. Han conseguido que 2 pacientes no rechacen órganos que les trasplantaron hace 5 años.
7: Sí, lo han logrado administrándoles también células madre del donante. Evitan así complicaciones y permiten de paso reducir las listas de espera. Su trabajo se publica ahora en un medio especializado. Lo ha explicado en Radio Nacional los doctores Hernández Oliveros y Pérez Martínez.
14: Conviven 2 sistemas inmunes de forma transitoria y eso genera como un reseteado, como un efecto Beto que llamamos, y hace que el paciente aprenda que el hígado que recibido, o el trasplante multicelular que ha recibido, o el riñón que ha recibido, como son los casos que hemos publicado hasta ahora, los entiende como que son suyos y por lo tanto no los rechaza.
0: Y lo hemos debatido aquí en Mediodía. RTVE va a proponer, el presidente de esta corporación, al Consejo de Administración, que España siga fuera de Eurovisión. Si los consejeros lo acuerdan, no participará España en este festival por la presencia y el uso político de Israel. Lo anunciaba José Pablo López en el Senado.
15: Somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radio televisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.
0: Y en los deportes, Alex Pita, luego lo ampliamos, pero hay nuevas secuelas y malas noticias para el Real Madrid, secuelas del derbi.
16: Sí, Federico Valverde, el uruguayo, sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, no va a ir con Uruguay, estará unas 3 semanas de baja, no peligra su presencia en el Clásico, pero luego lo ampliamos con Antonio Muelas. Hoy ha habido reunión de árbitros sin Mourinho y sin Conflic, y ya ha comenzado la concentración de la selección española de fútbol.
0: Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Les dejamos con la información territorial aquí en la antena de la Radio Pública, en Radio Nacional de España. Hasta ahora.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
17: Molt bona tarda. El govern estudia l'avantprojecte de llei, la INCABE, la guia de recomanacions de l'àmbit digital que ha fet pública avui el Departament de Salut, on s'identifiquen els riscos associats al mal ús de les pantalles en diferents grups d'edat. Els problemes poden començar molt aviat, segons Luisa Conejos, sotsdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
18: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia, alteració del cicle circadià i del son, canvis en el funcionament cognitiu i emocional.
17: En aquest marc normatiu, el govern es planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en certs sectors de l'àmbit educatiu. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
19: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys.
17: A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys. I avui, pendents també del Tribunal Constitucional, que ha començat a estudiar els recursos d'empara presentats per dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a aplicar-los la llei d'amnistia a la malversació. Els magistrats deliberen sobre la proposta de sentència del conservador Macias, qui rebutja l'amnistia per Jordi Turull. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb l'Helena Ramos i l'Adriana Llacai a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Roger Vergés al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
20: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit, matí i tarda de molta mobilitat a les dues rondes, tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat. No hi ha cues compactes, però són molts bussits de retenció i, per tant, caldrà circular molt amb cautela i mantenir les distàncies de seguretat. A banda, pel que fa a la resta de vies, ha baixat bastant el volum de trànsit, però tenim ara mateix 1,5 km a l'AP7 a Santa Perpètua de la Mogoda cap a Girona i a la B30 aturades a Barberà també en aquest sentit. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
17: Per cert, una dona morta en un accident de cotxe en una sortida de via a Lloret de Mar. A dins hi viatjaven 4 persones, un d'ells està ferit greu i un altre crític. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I ara ens interessem per la previsió del temps en l'últim dia d'estiu. A Emet, Noelia García.
21: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
17: L'ús abusiu de pantalles causa en els menors d'edat pèrdua d'atenció, retards en el desenvolupament del llenguatge o falta d'autoestima, entre altres riscos per la salut. Són algunes de les conclusions de la Guia de Salut sobre l'ús de pantalles que ha actualitzat avui el Departament. Més detalls, Toni Conde.
22: L'ús intensiu de mòbils entre els menors d'edat provoca problemes cognitius, psicològics i físics. Lluïsa Conejos, subdirectora general d'Addiccions.
18: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia...
22: A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys i abusar-ne pot causar addicció. El Marc, de 14 anys, va deixar d'anar a classe i estudia internat en l'escola terapèutica Can Ros, on l'ajuden.
23: Esmorzava. Si anava a classe, anava. Després de classe no feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, estaria en rellotge. dormia, el pròxim dia no anava a classe.
22: Els experts coincideixen que és important que les famílies serveixin d'exemple. Aida Sánchez, terapeuta Projectome Catalunya.
2: Què estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles? Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? Que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I o et faig callar perquè estic veient un vídeo.
22: La guia del departament alerta que alguns problemes de salut poden ser irreversibles, sobretot els de la primera infància.
17: Es tracta d'una guia de recomanacions que el govern de la Generalitat estudia a la barra de llei. L'executiu de Salvador Illa considera l'addicció a les pantalles un problema de salut pública i avança que aquest marc normatiu inclourà la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Si el govern xifra en els 10,8 anys l'edat mitjana en què els infants tenen contacte amb les pantalles, l'executiu tracta de buscar l'equilibri entre els avantatges i els riscos que presenten, uns riscos que ja cataloguen de problema de salut pública. Sílvia Paneque, portaveu.
4: Problemes de visió, problemes d'alimentació, de sedentarisme, per tant, no és només l'impacte psicològic, sinó problemes de salut en general.
3: Basat en l'evidència científica, el govern busca impulsar un marc de digitalització responsable. L'executiu recollirà les recomanacions de la guia de salut en una futura llei, això sí, dins les competències de la Generalitat. Una llei que passarà per prohibir la IA a les aules fins als 14 anys, limitar l'ús de les xarxes als menors de 15, pendent de les instàncies europees, i fer obligatòria la lectura d'un mínim de clàssics de la literatura catalana.
4: Volem també que aquestes recomanacions d'aquest informe es traslladin a un marc normatiu i, per tant, d'aquí al març del 2027 es preveu treballar un avantprojecte de llei que reguli tots els usos de les pantalles, insisteixo, en general.
3: El govern considera que amb la responsabilitat individual ja no n'hi ha prou i que l'administració ha de regular l'ús de les pantalles.
17: Els impulsors de la campanya No als megacentres de dades s'han concentrat avui a Barcelona a la porta de la cimera sobre intel·ligència artificial AI Summit Barcelona. Demanen al govern una moratòria als 26 projectes de megacentres de dades planejats a Catalunya pel seu impacte ambiental. Reclamen que siguin responsables amb el canvi climàtic, transparents en les dades del seu impacte i elaborats amb participació de la societat civil. Clàudia Bosch, de CETEM Catalunya, i Agustí Emperador, d'Ecologistes en Acció.
5: No volem vendre a recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
24: Per tant, nosaltres considerem que aquest pla és una autèntica irresponsabilitat i, és més, diem que és un crim contra el planeta i contra el clima. Tot bonic.
17: Ja estàvem pendents, com deien en portada, de la decisió del Tribunal Constitucional per a l'amnistia dels condemnats i processats en rebel·lia del procés. Què en sabem, Sergi Bassoles? Bona tarda.
25: Bona tarda, doncs sí, una última hora. Finalment, la ponència del magistrat conservador José María Macías no s'ha votat. El ponent ha retirat la seva sentència contra el recurs de Turull després que fos un secret a veus que la majoria progressista del ple no li donava suport. No obstant això, Macías ha optat per quedar-se com a ponent i elaborarà un nou text, en consonància ara sí amb el criteri majoritari de la sala i afegint-hi el seu vot particular en contra. Aquest és l'escenari que s'ha de llegir en perspectiva dels recursos restants, perquè mentre Macías reescriu l'esborrany, entrarà en deliberació el recurs de l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, condemnada també per malversació. Serà en el proper ple del plenari del Constitucional el dia 6 d'octubre. En aquest cas, el ponent és el mateix president del Constitucional, Cándido Conde Pompidó, de l'ala progressista i favorable, per tant, a l'aplicació de l'amnistia. Per tant, i tenint en compte la majoria progressista del ple del Tribunal de Garanties a favor de l'amnistia, la de Bassa serà la primera sentència a favor, i a partir d'aquí es preveu un efecte dominó. I és que el Tribunal Suprem té la intenció, segons fonts judicials consultades, de tancar l'aplicació de l'amnistia després d'aquesta primera sentència del Constitucional, sense esperar que el Tribunal de Garanties vagi resolent en els successius plens els recursos dels altres condemnats i o processats. Excepte imprevistos, avui s'inicia, per tant, el compte enrere del retorn a Espanya de Puigdemont, o, entre d'altres, que Oriol Junqueras deixi d'estar inhabilitat.
17: Gràcies, Sergi, per aquesta última hora.
1: Edició migdia.
17: Parlem ara d'educació. Els sindicats majoritaris es mostren escèptics en relació amb el gran debat que proposa el govern a través del Consell Educatiu. Ens ho explica la Laura Hurtado.
26: L'USTEC assegura que és una manera de diluir les protestes i critica que s'inclogui el sector de l'escola concertada. D'altra banda, professors de secundària, que no hi té representació, dubta de la seva eficàcia. Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández de secundària.
27: Participar o fer debats no és negociar. El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
28: Pilotes fora, dilució de responsabilitat, convoquem aquí a tot
6: tots els sectors, quants més millors, i escampem la culpa i la solució, com que no la sabem, doncs també l'escampem.
26: El govern, per la seva banda, defensa que amb dues vies no són incompatibles. Mentrestant, l'USTEC amenaça amb protestes i vagues aquesta tardor si no es reobren les negociacions, en les quals volen abordar temes com el finançament, la inclusió o la millora de les condicions laborals i de les infraestructures als centres.
17: Doncs el portaveu de Junts, Salvador Vergés, demana un acord amb els representants de la comunitat educativa i no només entre partits, i alerta Illa que aniran a la cimera de divendres, però que...
7: Anirem a la reunió i assistirem per respecte institucional, escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
17: La CUP, per la seva banda, alerta Illa que no faci servir d'excusa la cimera de divendres per tornar a tancar el conflicte amb la comunitat educativa en fals, i el portaveu dels comuns, David Cid, adverteix Illa que aquesta setmana és la darrera oportunitat que té per redreçar la crisi educativa. Esquerra reclama a Illa menys autocomplaença, més lideratge, menys discursos sobre la gestió i més resultats. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, tot i que sense possibilitats que hi hagi una resolució determinant. El govern espanyol amenaça en bloquejar l'ampliació del Club dels 27.
8: Enlargement is one thing and the discussion about other languages is another.
17: Fets que critiquen països com Lituània, Suècia o Alemanya, considerant inacceptable que el vot espanyol a la incorporació de països com Montenegro a l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. De la seva banda, el govern espanyol diu que no hi ha cap motiu perquè els socis s'hi oposin i que no té sentit que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. Fernando Sampedro, secretari d'Estat davant la Unió Europea.
9: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esas excusas, esos argumentos de pedir más documentos responden a alguna duda.
17: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades a punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta almenys l'informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, Marga Esparza.
10: D'aquesta manera es demana a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 i garanteixin els comptadors a aquestes famílies. Part del cost l'assumiria la Generalitat, una altra part la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
11: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable, i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern, i que per això doncs, reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
10: Des del 2015, amb la Llei Catalana contra la Pobresa Energètica, només es van instal·lar 100 comptadors de llum en 10 anys davant els més de 1.000 comptadors d'aigua que sí van ser instal·lats.
17: Queden poques hores per deixar enrere l'estiu més càlid i sec del segle, per donar pas demà a la tardor, que segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia serà clara un tanyón, càlida i plujosa.
12: Les temperatures de l'octubre, novembre i desembre continuaran per sobre la mitjana segons les previsions de la MET, que auguren un 40 o 50% de pluges. El delegat a Catalunya, Ramon Pasqual, alerta que poden ser torrencials.
13: Compte que les precipitacions de la tardor no són avui 10 litres, avui 5, avui 20, ja ho sabeu. Són com l'altre dia, no? Una sola tempesta d'una hora va caure 100 litres a la Sagrera. Es comporten així a la Mediterrània, ja ho sabem, però aquesta forma de comportament s'està agreujant com a efecte del canvi climàtic.
12: Continuarà fent calor seguint la tendència d'aquest estiu, en què la temperatura ha estat excepcionalment alta, per sobre els valors de referència durant molts dies, amb rècords de calor tant de dia com de nit. Amb els gràfics a la mà, els experts diuen que els valors d'aquest estiu semblen d'un altre món.
17: Avui, per cert, ha començat la tala dels arbres cremats per l'incendi de les Gavarres, concretament els que hi ha a banda i banda de la carretera on va començar el foc per evitar que puguin caure sobre la via. En paral·lel, el Consorci de les Gavarres ha començat a treballar en el pla de recuperació de les prop de 2.000 hectàrees afectades per les flames. Tres quartes parts són suredes i ara s'haurà de determinar quins arbres poden rebrotar i quins caldrà tallar. Repassem ara en format més breu altres notícies amb la Lourdes Gata. Tercer segrest exprés registrat en pocs dies a Catalunya. El succés va tenir lloc la matinada del dilluns en el districte de Sant Martí de Barcelona.
0: En aquest cas, un grup d'encaputxats va saltar un home i el va introduir a la força en un vehicle. La víctima va aparèixer pel matí a Sala, a la demarcació de Girona. Presentava diverses lesions per tot el cos compatibles amb haver estat torturat. La principal hipòtesi dels Mossos és que podria tractar-se d'una revenja relacionada amb el narcotràfic.
17: Ja són 7 les denúncies presentades per dones contra el fisioterapeuta detingut a Juneda a les Garrigues per suposats tocaments i els Mossos no descarten que se'n presentin més.
0: L'home de 30 anys va ser detingut avui fa una setmana arran 3 denúncies presentades per dones que afirmaven que l'home, durant les sessions de massatges, els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial davant la secció de violència de la dona del Tribunal d'Instància de Lleida.
17: I l'Audiència Provincial de Tarragona manté la instrucció del cas Montoro a la ciutat, desestima d'aquesta manera el recurs presentat per l'empresa de l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, i les defenses de les empreses gasístiques investigades.
0: Demanant que la instrucció d'aquest cas es faci a Madrid, on hi ha el major nombre d'empreses afectades. L'Audiència tarragonina considera que no és l'òrgan competent per atendre aquesta decisió i que, en tot cas, el recurs s'ha de presentar al Tribunal Constitucional.
17: Gràcies, Lourdes. I la Sagrada Família posa a disposició de l'Ajuntament un espai al barri per traslladar els veïns afectats per les obres. L'operació per construir l'escalinata, consideren des de la Basílica, només afectaria inicialment a l'edifici de Núñez i Navarro. Maite Boada.
14: Per Xavier Martínez, director general del Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, per acabar la Basílica cal traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a l'illa del costat i, per tant, la decisió final està ara a la teulada de l'Ajuntament.
15: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
14: L'operació urbanística permetria acabar la Basílica en la seva totalitat d'aquí a 10 anys. Una altra cosa especificat Martínez és si caldria afectar altres edificis des de Mallorca a Aragó per aconseguir més perspectiva visual. Des del temple admeten que a mesura que s'acosten les eleccions el preacord assolit a tres bandes també amb els veïns és més difícil de signar.
17: Més coses, la vaga parcial dels conductors d'autobús de TMB ha tingut un seguiment de gairebé el 70% durant aquest matí i els serveis mínims s'han complert sense incidència, segons ha informat l'empresa. La mobilització dels treballadors ha arrencat aquest matí a les 10 i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Fins a les 4 circularan el 20% dels autobusos i entre les 4 i les 5 de la tarda, coincidint amb l'hora punta, ho faran un 40% dels autobusos. Assolir els 260.000 visitants, 110.000 més que el 2025, amb un sostre de 320.000, és un dels reptes de Valentín Rom al capdavant del MACBA durant els propers 3 anys. El fins ara director del Virreina, Centre de la Imatge, s'ha mostrat a favor de l'ampliació del MACBA i ha dit que no vol fer tàbula rasa, que vol ser respectuós amb la línia institucional del MACBA. Tot i així, ha assegurat que cal canviar els continguts de la programació que no funcionen.
16: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts. Canviarem l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència. També canviarem els formats amb línies de treball reconeixibles.
17: L'exposició Un teatre lliure commemora l'esperit del teatre lliure en el seu mig segle de vida amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs i escenògrafes que han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Ells són Frederic Amat, Montse Amanós, Max Glaenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó, que han teixit les seves obres al voltant de la poesia dels autòmats, els terres de les escenografies, la màgia del teatre, els oficis més invisibles que fan possible una obra i els seus vestuaris. Ens ho explica la Montse Soto.
18: Que cal cremar la vida és quelcom que ens recorda la instal·lació de Frederic Amat, deixeble de Fabià Puigserver, i que amb 7 autòmats sobre un terra de cendres fa un homenatge a l'escenografia de Público de Lorca, que juntament amb Fabià Puigserver van fer per Lluís Pasqual.
19: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
18: Montsià Menós converteix els terres de diverses escenografies històriques del teatre en talons, en clara al·lusió a Fabià Puigcerver, que per la disposició original del llibre en públic a quatre parets, volcava tota la seva creativitat en les superfícies que trepitjaven.
2: D'agafar aquests terres i aixecar-los, és a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló o de fons de molts espectacles.
18: Mentre que dos escenògrafs també fonamentals del llibre i del teatre català com Max Glenzel i Lluc Castells han centrat les seves instal·lacions, d'una banda, en els escenaris del lliure i en l'artifici d'aïllar-se de la realitat per generar ficcions creatives.
3: Generar un espai que, com deia Fabià Puigcerver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, allò que passa quan entrem a una sala de teatre.
18: I també en fer un homenatge a tots els oficis que fan possible una funció teatral, amb una gran taula maqueta que conté diversos objectes que fan servir.
4: Un col·lectiu de persones que penso que encara hereda aquella llavor que va plantar aquell grup de gent que va decidir crear el lliure i fer teatre des d'un lloc, i crec que encara es manté alguna cosa, algun esperit d'allò.
18: Al Palau Robert de Barcelona fins al 17 de gener.
17: Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també a Ràdio 4 al Quart Temps amb el Jaume Riello i també al portal web rtv-e.cat. Passi molt bona tarda i gràcies com sempre per confiar en la ràdio pública.

0: I acabem de saber, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig a Barcelona ha caigut aquesta tarda. Fins al lloc dels fets hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies confirma que hi ha 3 persones que haurien quedat ferides de diversa consideració. Ampliarem aquesta informació properament. Ara, la previsió del temps per demà des de l'AEMET. Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que s'acosta la tardor, a Catalunya continua el temps càlid i estable. Demà dimecres serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis, màximes de 29 graus a Barcelona i a Tarragona, 32 a Girona i 33 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. Les temperatures mínimes marcaran 16 graus a Girona i a Lleida i 20 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: I coneguem com se circula per la xarxa viària. Connexió amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. D'aquesta hora ja queden poques complicacions a la xarxa viària, únicament pel que fa a volum o retencions. En trobarem a les dues rondes de Barcelona, per la ronda de dalt entre Sarrià-Sant Gervasi, sentit de Trinitat, i la ronda litoral també en aquest sentit de Zona Franca fins a la zona de Montjuïc. També recordar que a causa d'un accident a la Nacional 260 s'està donant pas alternatiu a l'altura de Montferrer i Castellbó. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar pèrdua d'atenció, problemes de son o augment de pes. Són alguns dels efectes de l'ús intensiu de pantalles que recull el Departament de Salut, especialment entre els infants i els adolescents. Pau Alemany.
3: Un de cada dos nens menors de 12 anys ja té mòbil i l'edat mitjana que els pares els el compren són els 11 anys. Són dues de les dades recollides a la guia diagnòstica, en la qual s'alerta de conseqüències de tot tipus, cognitives, mentals i físiques, com les que ha enumerat la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
4: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als mals hàbits també de consum de sucre i quan estàs davant de pantalles.
3: Alguns d'aquests problemes, a més, comporten conseqüències que poden ser irreversibles.
0: I per això el govern de la Generalitat elevarà rang de llei la guia de recomanacions per regular l'ús de les pantalles que avui ha fet públic, com hem sentit, el Departament de Salut. L'executiu de Salvador Illa considera l'addicció a les pantalles un problema de salut pública i avança que aquest marc normatiu inclourà la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Lorena Enns.
5: Un problema de salut pública que ja no només interpel·la les famílies, ara també a les administracions. El govern considera que davant les recomanacions dels científics cal fer un pas més. L'executiu preveu tenir enllestit el març del 2027 l'avantprojecte de llei per regular l'ús de les pantalles, un marc normatiu que inclourà la prohibició de la IA a les aules dels menors de 14 anys i també l'obligatorietat de la lectura. Salvador Illa, president de la Generalitat.
6: El món ha canviat radicalment aquests darrers anys, en aquest darrer mig segle, i ens pertoca a nosaltres ampliar i adaptar a la protecció dels nostres joves i infants. I, naturalment, no ens podem quedar impassibles com no s'hi queda el govern de Catalunya.
5: El govern vol incloure també la prohibició de les xarxes als menors de 15 anys, però admet que no pot fer-ho sol.
6: Som partidaris que tot aquest espai públic compartit que és Europa faci a les plataformes tecnològiques, a les grans empreses tecnològiques, assumir part de la seva responsabilitat.
5: Aquests són els plans del govern a llarg termini, però en el curt l'executiu ja treballa en una 60ena de mesures com impulsar programes per millorar l'ensenyament de la lectura o recuperar les biblioteques com espais centrals a l'escola per frenar l'ús abusiu de les tecnologies.
0: I encara en clau educativa, el Sindicat de Professors de Secundària estima una baixada de més de 30 punts a les proves PISA amb una simulació matemàtica que inclou el 23% de l'alumnat que va quedar exclòs per error. Laura Hurtado.
7: Segons els seus càlculs, Catalunya ha retrocedit al voltant de 2 cursos escolars des de l'any 2009 i es troba per sota l'OCDE i la mediana espanyola en tots els àmbits, matemàtiques, ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general.
8: Dintre del desgavell i el desastre general amb múltiples causes d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà demà al Parlament de Catalunya per informar sobre l'error en la mostra de les proves PISA que ha deixat Catalunya fora de les comparacions vàlides amb la resta de territoris.
0: El Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de la malversació de l'1 d'octubre. La majoria progressista del ple del Tribunal de Garanties